0: Carolina Redondo, que es la encargada de ponernos música esta mañana de miércoles.
1: Estoy deseando que Raúl, el técnico, suba la regleta.
0: Venga.
2: Lo siento, mi amor.
3: Ay, Dios.
2: Pero ya me cansé de fingir.
1: No sorprende esta lección, ¿no?
0: Bueno, yo quiero recordar que este verano, como yo llevo todo el año dando la turra con mis músicas, cada día un miembro del equipo de Las Mañanas va a pinchar su canción. Y Sandra Redondo y yo no compartimos gusto musical, pero esto es un tema.
1: Escucha que viene lo mejor ahora, ¿eh? Espera, espera, espera.
2: Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo.
0: A ver, ¿os gusta, chiquillos, que están aquí?
3: El jurado siempre es un básico que une a todo el mundo.
1: Mirad cómo tengo la piel. Os lo digo en serio. O sea, Lara, que me tienes al lado, la piel de gallina. Si hay un artista en este país que me pone la piel de gallina, esa es Rocío Jurado.
3: La más grande.
0: A ver, Marina, tú que eres la más joven aquí en la mesa, ¿tú qué opinas?
4: Que Rocío Jurado es imprescindible.
0: Bueno,
4: es
0: bueno, ojo, que has conseguido el quórum, ¿eh?
1: Total.
0: También os digo que nos tendría que haber puesto una bachatita que le gusta también.
1: Eso vendrá otro día.
0: Sí, porque no somos tantos, vamos a tener que repetir, ¿eh?
1: Vamos a escuchar a Rocío Jurado, a ver.
2: Y prefiero decirme y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor.
0: Pongan el streaming, por favor, para ver a Carolina Redondo emocionada.
1: ¿Sabéis de qué año es esta canción?
0: A ver.
1: Del año 78. Han pasado casi 50 años, ¿eh?
0: No voy a decir yo qué pasó en el 78, Sandra Redondo.
1: Luego me lo cuentas.
3: Ahí no había nacido ni yo.
2: Lo siento, mi amor,
1: ¿eh? Del 78, una mujer le dice a su pareja que quiere dejar la relación, ¿eh? Ha desaparecido el deseo y no siente nada. Una realidad mucho más frecuente de lo que uno se imagina.
0: Ahí queda ese mensaje, ¿eh? 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Tiempo para la información regional.
5: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
6: Bon dia, és dimecres 22 de juliol, són 7:45 del matí. Carles Puigdemont mou fitxa i denuncia Espanya davant la Comissió Europea per no complir amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que la setmana passada es va pronunciar favorablement sobre la norma. La defensa de l'expresident acusa el Tribunal de Comptes espanyol d'obstrucció i d'incompliment del dret europeu i l'insta a aplicar de manera immediata la mesura de gràcia. En breu en parlem, en un informatiu on també recordarem l'escriptor Josep Vallverdú, pare del gosset Rovelló, i un dels referents de la literatura infantil i juvenil catalana, que ha mort als 103 anys. Abans, però, la previsió meteorològica amb l'EMET, Juan Carlos Piña.
7: Bon dia, què tal? Durant aquest matí a Catalunya, temps estable, però durant la tarda creixeran núvols d'evolució al Pirineu i al sud de Tarragona, sense descartar tempestes, precipitacions dèbils i fortes ratxes de vent. Les temperatures diurnes avui baixen a tota la comunitat, excepte al Pirineu, on es mantenen sense canvis. Se queden les màximes als 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona, 32 a Tarragona. La EMET manté activat l'avís per calor a l'interior de Girona i de Barcelona i a la província de Lleida. És una informació d'EMET.
6: I com se circula aquesta hora per les carreteres des del RAC? Ferran Adàndiga, bon dia.
8: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres destacant aquest accident de la AP7 a l'altura de Sant Julià de Ramis que en direcció Girona continua tallant un carril de circulació. Per altra banda, també tenim un vehicle avariat a la C58 que encara es troba al voral entre Ripollet i Barberà del Vallès en direcció Sabadell. Per últim, també destaquen la congestió intensa en tot el vessant Besòs, sobretot en tot el nord de la Trinitat, que deixa de retruc afectacions als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també hi ha força lentitud a la AP7 en sentit Tarragona, a l'altura de Montmeló durant un quilòmetre i també el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per no aplicar la llei d'amnistia, tot plegat després que la setmana passada el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés el gruix de la norma. Què en sabem, Àlex Eloi? Bon dia.
9: Bon dia. La defensa de l'expresident ha presentat una denúncia davant l'executiu comunitari per incompliment, diu, del dret europeu. Considera que el Tribunal de Comptes espanyol està obstruint l'aplicació de la llei d'amnistia, malgrat el dictamen favorable del Tribunal Europeu al perdó judicial. En l'escrit elaborat per la advocat Gonzalo Boye, el qual ha tingut accés en Ràdio Televisió Espanyola, Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig es mostren contraris a l'obertura d'un nou termini de 10 dies per a que les parts presentin al·legacions, una decisió que consideren innecessària.

0: Radio 5. Cataluña.
1: Bon dia, són 3:15 del matí. Sanció pionera contra dues terrasses de la Rambla per incomplir la normativa de manera reiterada. L'Ajuntament de Barcelona les tanca durant un any i obliga els propietaris a tornar a demanar la llicència. Una decisió que arriba després de rebre l'aval judicial amb la que el consistori vol lluitar contra la sensació d'impunitat. Tot d'una ho ampliem en un informatiu on també parlarem dels successos. Els Mossos han detingut l'autor de la mort a trets d'un jove de 15 anys el passat 2 de juliol al Parc de la Pegaso, al barri de Sant Andreu de Barcelona, i a Tortosa els agents han detingut un monitor de 23 anys d'un casal esportiu per una presumpta agressió sexual a dos menors. De seguida ho ampliem, abans la informació de serveis. Pel que fa al temps, aquest dimecres continuarem amb pols sahariana i molta xafogor. Coneguem la previsió ampliada a EMET. Juan Carlos Piña, bon dia.
2: Bon dia, què tal? Durant aquest matí a Catalunya, temps estable, però durant la tarda creixeran núvols d'evolució al Pirineu i al sud de Tarragona, sense descartar tempestes, precipitacions dèbils i fortes ratxes de vent. Les temperatures diurnes avui baixen a tota la comunitat, excepte al Pirineu, on es mantenen sense canvis. Se queden les màximes als 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona, 32 a Tarragona. La EMET manté activat l'avís per calor a l'interior de Girona i de Barcelona i a la província de Lleida. És una informació de EMET.
1: Encara relacionat amb la calor i els incendis forestals, els agents rurals han tornat a ampliar els espais naturals amb accés restringit per perill extrem d'incendi forestal. Ara en són 5 a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà, s'hi tornen a afegir el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies. Avui es preveu que s'activi el nivell 4 del Pla Alfa, 72 municipis de 13 comarques, i el nivell 3 per perill molt alt a 444 municipis de 36 comarques. I pel que fa a la mobilitat, com se circula a aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres destacant un nou accident, en aquest cas a la BP1101, que obliga a tallar la calçada en ambdós sentits de la marxa a l'altura del Bruc. Per altra banda, continua la circulació intensa també a la C58 a l'altura de Ripollet en sentit Terrassa per un vehicle variat que es troba al voral en direcció Sabadell, com dèiem, i que provoca un quilòmetre de retencions. Per altra banda, també destaquem la congestió intensa al vessant Besòs, que a hores d'ara continua amb força i intensitat també a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament, al Llobregat també trobem retencions per l'A2 i la B23 en direcció Barcelona des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat. Al Vallès també tenim retencions a la C17 a l'altura de Parets del Vallès en sentit sud amb un quilòmetre de cues, però també a la B7 on continua aquesta congestió intermitent des de Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud fins a Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I uns apunts en matèria de mobilitat. A Barcelona ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. Els treballs obligaran a tallar la via cada nit, de dilluns a dijous, entre les sortides 5 i 6 fins al 6 d'agost. A més, obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat de muntanya. També en plana de mobilitat a la capital catalana us explicam que l'Ajuntament instal·larà amortidors d'impacte i elements reflectants de balisament per millorar la seguretat dels motoristes. El consistori posarà en marxa dues proves pilot abans que acabi l'any per tal de protegir un dels col·lectius més vulnerables. I pel que fa a la circulació ferroviària, us informem que els trens d'alta velocitat que circulen

0: circulen entre Barcelona i Girona poden patir retards a causa d'un robatori de cable a la Sagrera. Salutacions de l'Adriana Llaca i el control tècnic i de qui us parla, Àlex Eloi. Començam. Ho dèiem en començar. L'Ajuntament de Barcelona inhabilita per primer cop les terrasses de dos locals de la Rambla durant un any i obliga els operadors a tornar a demanar la llicència per reiterats incompliments de la normativa de terrasses. Altres 12 locals del districte, amb expedients oberts, podrien acabar en la mateixa situació, Maite Boada.
1: Terrasses que ocupen més espai del permès de manera reiterada, locals que no compleixen la normativa, sobrepassar el soroll permès a locals o via pública, obres o vulneracions dels allotjaments turístics, són les principals infraccions detectades pels equips d'inspecció de Ciutat Vella, que han acabat per primera vegada amb el tancament de dues terrasses durant un any i l'obligació de tornar a demanar llicència d'activitat passat aquest temps pel regidor del districte, Albert Valle, cal acabar amb la percepció d'impunitat.
2: Els punts d'impunitat estan desapareixent. La gent és conscient de que no hi ha barra lliure, mai millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, serem molt pesats en aquest tema.
1: Durant tot el 2024 i el 2025, l'Ajuntament ha fet un total de 21.350 inspeccions, un 60% relacionades amb activitats econòmiques, un 21% relatives a l'espai públic de terrasses o altres ocupacions i un 20% per obres, disciplina urbanística i conservació.
0: No deixem el comerç perquè l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, estudia regular els lloguers de comerços de barri o emblemàtics per garantir-ne la continuïtat i evitar a la pèrdua per pujades de preu a les quals no poden fer front. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, l'alcalde aposta perquè la Generalitat o l'Ajuntament tinguin opció de compra preferent a través del dret de tanteig comercial quan es ven al local d'un comerç que per la seva història és emblemàtic o es considera que s'ha de preservar.
3: Si estem dient que regulem l'habitatge per garantir el dret a viure a la ciutat, nosaltres hem de tenir la capacitat de prendre mesures per garantir la continuïtat de l'activitat dels comerços locals i de proximitat de barri o emblemàtics.
0: El govern ha aprovat aquest dimarts un primer paquet de mesures urgents per donar suport als particulars, comerços i altres operadors econòmics afectats per l'esvoranc vinculat a les obres de la línia L9 al barri del Putxet. La Generalitat utilitzarà recursos del fons de contingència per avançar diners als veïns abans que es resolguin les futures indemnitzacions o ajuts. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
4: Són unes mesures que volen pal·liar fins que es determinin les quantitats econòmiques definitives que es puguin detraure, no? dels diferents procediments administratius a les persones afectades mentre no es determinin les indemnitzacions definitives.
0: Repassem ara altres notícies de successos en format breu amb l'Anna Pujol. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 21 anys relacionat amb la mort a trets d'un menor de 15 anys el passat 2 de juliol al Parc de la Pegaso, al barri de Sant Andreu de Barcelona.
5: Ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en seu parlamentària.
6: S'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso.
5: És la segona detenció relacionada amb aquest cas. L'altre detingut continua en presó preventiva. La investigació està oberta. La consellera d'Interior ha assegurat també que els darrers 7 tirotejos amb víctimes mortals a Catalunya estan relacionats amb el tràfic de drogues.
0: 9 ferits, un dels quals han estat crític després de la volcada d'una furgoneta a Maials, al Segrià.
5: La furgoneta va volcar a la carretera C12. Els afectats són 4 homes i 5 dones. 4 han patit lesions menys greus i els altres 4 lleus. El 9è està en estat crític, però no estem per la seva vida. 4 dels afectats han estat traslladats a l'Hospital de Móra d'Ebre i els altres 5 a l'Arnau de Vilanova de Lleida.
0: També els expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut un monitor de 23 anys del casal esportiu del Wynn Tortosa per una presumpta agressió sexual a dos menors. La investigació continua oberta per esclarir els fets. Tarragona, Pilar Ribas.
7: S'hauria produït una agressió consumada i una altra en grau de tentativa, segons fonts policials. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació, en el lleure, després de les denúncies de dues famílies i ha apartat de les seves funcions a l'arrestat com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament de Tortosa ha manifestat tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o maltractament a infants i es posa a disposició de les autoritats mentre es desenvolupa la investigació. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades i ha afirmat que farà tot l'acompanyament i suport que sigui necessari i a la resta de famílies usuàries del casal. Finalment, ha demanat el màxim respecte per la intimitat dels menors i de les seves famílies i alhora respectar la presumpció d'innocència del detingut.
0: 6 minuts per les 9. Canviem de qüestió. Les pluges de la primavera han afavorit que el Cap de Creus recuperi la presència de totes les espècies d'amfibis que hi ha documentades a la zona. El darrer cens també ha confirmat que, tot i la calorada de l'estiu, hi continua havent aigua a la majoria de basses que són el seu hàbitat. Girona, Joan Sisquella.
8: Al Cap de Creus hi ha documentades 8 espècies d'amfibis, des de la granota verda o la pintada fins al gripau corredor, la salamandra o el tritó verd. Però a causa de la sequera, d'algunes no se n'havia localitzat cap exemplar als últims anys. En canvi, en el darrer cens les han trobat totes, en fase de larva o ja exemplars adults. Marina Torrelles és tècnica de camp de la Societat Catalana d'Herpetologia, l'encarregada de fer el seguiment.
9: Doncs ens va sorprendre que realment les hem vist totes les presents. Potser no totes en fase adulta, per exemple la salamandra l'hem detectada, però sempre en fase larvària, mai en adulta, no? Però altres hem vist una mica gairebé tot el cicle.
8: Amb els controls periòdics que es fan al Cap de Creus i també a d'altres indrets de Catalunya es pretén, entre d'altres qüestions, saber quines afectacions té la població d'amfibis a causa de l'augment de les temperatures i de les calorades com l'actual.
0: En esports, el Barça presentarà oficialment aquest dimecres el seu darrer fitxatge a l'extrem alemany Karim Adeyemi, que arriba del Borussia Dortmund. Ho confirmava ahir el president blaugrana Joan Laporta a la seva arribada a Barcelona des de Nova York. Adeyemi porta diversos dies a Barcelona i ja ha parlat amb l'entrenador Hansi Flick. A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de la davantera Mirari Uria per reforçar l'ofensiva de la propera temporada. I més enllà del mercat de fitxatges, aquest dimecres l'Espanyol acaba la seva estada de pretemporada a Navata després de golejar ahir el Pau Francesc 4-0 en un partit amistós. Qui s'enfronta avui també en un amistós són el Girona i l'Olot. I en bàsquet, el club blaugrana ha anunciat el seu 6è fitxatge per a la propera temporada. Es tracta de l'alè estatunidenc Stanley Umude i que signa fins al 2028. D'altra banda, els nord-americans David Duke Jr. i Pauli Poulak es desvinculen del Manresa i han conegut els resultats dels sorteig per a les semifinals de la Supercopa Endesa, que tindrà lloc a Badalona els dies de 9 i 20 de setembre. El Joventut s'enfrontarà al Baskonia i el Barça jugarà contra el València. De la cultura, el món de la cultura, plora la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, pare de Rovelló, el clàssic de la literatura infantil que ha acompanyat generacions de lectors catalans des de finals dels anys 60. Vallverdú ha mort aquest dimarts amb 103 anys. Joan Cendrà.
10: Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa més de 300 títols publicats entre novel·les, memòries, viatges, contes, traduccions, poesia i fins i tot teatre. L'any 2023 es va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes i activitats per tot el territori. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet tota una icona de la literatura catalana. La trajectòria literària de Josep Vallverdú va ser reconeguda amb nombrosos premis i distincions, la majoria pel seu vessant d'autor de literatura infantil i juvenil. Destaquen el Premi Andersen, el Crític Serrador de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Nacional del Ministeri de Cultura o la Creu de Sant Jordi de la Generalitat l'any 1989. L'any 1983 es va crear a Lleida el Premi d'Assaig que porta el seu nom.
0: I també de la cultura, l'Experimental Fotofestival celebra des d'avui a Barcelona la seva 7a edició, Marta Orquín.
11: L'Experimental Fotofest és com un campament d'estiu.
12: Cada verano, poco a poco, algo empieza a tomar forma.
11: Un punt de trobada internacional pels amants de l'experimentació fotogràfica que poden explorar les seves múltiples tècniques i maneres de mirar el món.
13: Generar noves narratives, noves maneres de veure la fotografia, també de posar-hi el cos, de treballar amb les mans i d'intervenir la imatge. Hi ha una necessitat social molt important en l'àmbit de la fotografia de poder recuperar aquest punt més artístic, més personal, sortir de la bidimensionalitat i sortir de lo digital.
11: Pablo Ghiori és el codirector del festival que durant 5 dies concentra al Barri Gòtic de Barcelona conferències a càrrec de convidades com Laia Abril, Premi Nacional de Fotografia del Ministeri el 2023, i prop de 70 tallers per construir càmeres senzilles, crear negatius digitals, aprendre tècniques artesanals d'impressió com la cianotípia o experimentar amb el film sub, un laboratori per investigar el present i el futur de la imatge.
13: La fotografia té futur perquè serà experimental, perquè serà més humana, cada vegada més complexa i cada vegada més diversa.
11: També es programen una vintena d'exposicions d'artistes com la catalana Maria Solagurembe Ascoa Negra, que treballa amb una nova tècnica sostenible, la cianotípia tricolor.
14: Te lo vas a perder.
0: I avui acabem el ritme de Maria Becerra.

La cantant, actriu i productora argentina arriba al Barcelona per presentar en directe les cançons del seu darrer àlbum, Quimera. Actua aquest vespre al Poble Espanyol en el marc del Barts Festival. En Maria Becerra, arribem al punt de les 9. La informació, ja ho sabeu, continua en aquesta sintonia i el portal web rtb-e.cat.

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda, darrera sessió de control al president de la Generalitat, Salvador Illa, abans de les vacances d'estiu. Un final de curs polític marcat, entre d'altres qüestions, per l'aval del TJUE a la llei d'amnistia. El bloc independentista assegura que el conflicte polític no està resolt, mentre que el president emplaça a dialogar, però sempre dins del marc legal. Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Salvador Illa.
2: Afronti resolució del conflicte polític d'una vegada, donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar.
3: Jo sap que no estic d'acord amb la independència, jo sóc federalista, però n'hem de poder parlar i hem de poder decidir entre tots, clar que sí, dins del marc de la convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso.
1: I tot plegat quan el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha denunciat a Espanya davant la Comissió Europea per no aplicar la llei d'amnistia. En l'escrit elaborat pel seu advocat Gonzalo Boye, es mostren contraris a l'obertura d'un nou termini de 10 dies perquè les parts presentin al·legacions, una decisió que consideren innecessària, i sol·liciten al Tribunal de Comptes que apliqui la norma immediatament. Així s'ha referit Boye en declaracions a Ràdio Nacional.
4: No solo es innecesario, sino que es directamente contrario a lo que el jueves pasado dictaminó el TJUE. Es decir, el Tribunal de Cuentas no es que se esté inventando un trámite, es que está actuando justo en sentido contrario a lo que literalmente dice el TJUE que ha de ser-se.
1: En Pàgina Econòmica parlarem d'absentisme, que li ha costat més d'11.000 milions d'euros a l'economia catalana el 2025, que és la xifra més elevada de totes les comunitats autònomes, segons l'informe de l'empresa d'ocupació Adecco, i l'impacte és el més gran perquè l'activitat econòmica a Catalunya també és superior a la resta de territoris. Ho explica la directora regional del grup, Pilar Jové.
5: Això ens suposa, pues, efectivament, que hi hagi un increment en el que és el cost d'absentisme. No pel número de baixes, sinó per si perquè el cost, perquè al final l'activitat econòmica és molt més elevada.
1: Explicarem també que els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d'armes i munició. El líder de l'entramat es trobava a la presó i des d'allà, per un delicte d'homicidi, renegociava les vendes amb la col·laboració de la seva dona i la seva filla gran. En l'operació s'han detingut 9 persones i s'han decomissat armes i munició.
6: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
1: I avui també hem sabut que el mestre celler Antoni Falguera serà l'encarregat del pregó de les festes de la Mercè d'aquest any. Regenta el celler de Gelida, emblemàtica botiga del barri de Sants, fundada fa 131 anys. Tot un orgull, assegura, en un moment delicat pel comerç de proximitat.
7: Jo crec que avui representem a tot el comerç de Barcelona, que Barcelona s'ha transformat en un gran comerç a cel obert i que el tenim de mantenir.
1: I el món de la literatura infantil i juvenil en català està avui de dol. L'escriptor Josep Vallverdú, el pare del gosset Rovelló, ha mort als 103 anys d'edat, nascut a Lleida, deixa un llegat de més de 300 títols publicats. Va ser reconegut amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any 2000. Doncs tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, abans la informació de serveis. I ens acostem a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
8: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, en general, el trànsit va fent, va aguantant, sense grans cues o complicacions. Únicament destacarem a aquesta hora l'autovia 2, el cinturó de litoral, a l'altura de Cornellà. Sí que hi ha un tram d'un parell de quilòmetres de lentitud, algunes aturades entre l'Hospitalet i Cornellà, sentit Martorell, per tant, afectant el trànsit de sortida de Barcelona. Tot plegat per un camió avariat encara ocupant un carril en aquest punt de l'autovia. A les dues rondes de Barcelona va augmentant ara al migdia una mica més el volum de trànsit. Es nota la ronda de dalt, sobretot entre la zona de Sant Gervasi i Vallcarca, sentit Trinitat, i també entre Valldaura i Horta, en sentit Llobregat. Pel que fa a la ronda litoral, aquí tenim trànsit lent, algunes aturades entre Prim i el Moll de la Fusta, sentit Llobregat, i de zona franca a Montjuïc, en sentit contrari. És tot. Bona tarda.
1: Gràcies. I ens interessem també per la previsió del temps. Emer, Juan Carlos Piña.
9: Durant les pròximes hores creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats i ratxes molt fortes de vent al sud de Tarragona. Les temperatures diurnes avui baixen, excepte al Pirineu i al litoral central, on es mantenen sense canvis. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona, 32 a Tarragona. La EMET manté activat l'avís per calor a tot l'interior, sent de nivell taronja perill important al Pirineu lleidatà.
1: Doncs és tot per part nostra. Continua la informació en aquesta sintonia.

0: ni de la viceconsejería. Desde el Partido Socialista critican esta anomalía y apuntan a que esta remodelación se realiza para poner al frente de la nueva consejería al sobrino del presidente Juan José Imbroda. Rafael Robles es diputado del PSOE en la Asamblea de Melilla.
1: Todo apunta a que esta decisión busca facilitar que Jesús Romero Imbroda pueda compatibilizar su cargo político con su actividad profesional. Una vez más, el gobierno de Imbroda está pensando en los suyos, en lugar de hacerlo pensando en todos los melillenses.
0: Vox y Somos Melilla también han criticado tanto esa ampliación del gobierno como la falta de explicaciones del Ejecutivo local. En cuanto al tiempo en Melilla, ahora mismo tenemos cielos despejados y 30 grados de temperatura.
2: Extremadura, Cáceres.
3: Hoy hemos salido a la calle a preguntar a la gente por el proyecto de ley del gobierno que contempla la prohibición de fumar en playas, piscinas y terrazas de bares y restaurantes.
4: Yo creo que al aire libre tampoco hacemos mucho daño.
5: Pues lo veo perfectamente que lo prohíban, porque el que está al lado, si está fumando, te tragas el humo igualmente.
6: A mí, sinceramente, no me molesta que fumen, mientras que no me echen el humo en la cara.
7: Tampoco tengo por qué estar respirando de más humos y demás, comiendo, con niños, etcétera, etcétera.
3: Festival de Teatro Clásico de Mérida. Esta noche se estrena Bacanal, una obra que entrelaza danza y palabra y que hace debutar a Carlos Hipólito y a Juana Acosta, que estarán rodeados de casi una veintena de personas en escena, entre actores y bailarines.
8: La emoción es enorme. Creo que Bacanal es un espectáculo poco convencional, pero hermoso.
9: A mí se me cumplen aquí dos sueños. Uno, actuar en el escenario de Mérida, en el Teatro Clásico de Mérida. Y dos, repetir con Chevy y con Juan Carlos.
3: Bacanal estará en cartel hasta el domingo. Se nota que aprieta un poco el calor. Hoy llegaremos a los 39 grados de máxima.
2: Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife.
10: En Canarias, el gobierno regional regulará en septiembre las actividades clasificadas y los requisitos comunes en todos los ayuntamientos. Es la respuesta del Ejecutivo a las dudas jurídicas sobre las viviendas vacacionales. Fernando Clavijo es el presidente.
11: Las dará de manera conjunta, de manera, insisto, homogénea, para que haya seguridad jurídica y esta actividad, que es importante, sea regulada, sea planificada, pero que a la vez también sea consciente de la realidad de las Islas Verdes.
10: El día 29, el Consejo de Política Fiscal y Financiera votará la financiación autonómica. Canarias contará con 1.100 millones de euros y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confía en contar con el apoyo de las islas.
12: Y confío en que tenga el apoyo del Gobierno de Canarias y también lo tenga, lógicamente, por los partidos que conforman el Gobierno de Canarias en el Pleno del Congreso de los Diputados, a donde se llevará también esta propuesta de financiación autonómica.
10: 92 personas detenidas por 102 robos en el aeropuerto de Tenerife Sur, dos grupos criminales que también actuaban en los aeropuertos de Sevilla, Barcelona, Málaga, Madrid, Gran Canaria, Fuerteventura y Elche. En cuanto al tiempo, la calima sigue en altura, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas sin cambios. Hasta ahora entre 29 y 21 grados en las capitales de las islas.
2: Castilla-La Mancha, Toledo.
13: Aquí el fuego que afecta a la Mierla en Guadalajara podría quedar estabilizado en las próximas horas, después de haber quemado más de 30.000 hectáreas. Algunos vecinos ya pueden regresar a sus casas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha estado en el puesto de mando avanzado, donde ha reiterado la importancia de crear un pacto de Estado por la emergencia climática.
14: Porque no podemos acordarnos de los incendios o de las emergencias climáticas que derivan en emergencias de protección civil cuando se producen, sino que tenemos que hacerlo previamente.
13: El gobierno regional va a solicitar la declaración de zona catastrófica. El grupo de trabajo creado para recuperar el terreno afectado se va a centrar en la regeneración ambiental, en la reactivación económica de la zona y también en la recuperación de infraestructuras. Y en Alameda de la Sagra, en Toledo, se ha guardado un minuto de silencio en Repulsa por el asesinato machista de Rosana, la mujer apuñalada por su marido, que ya ha sido detenido. El Ejecutivo de Castilla-La Mancha se va a personar como acusación particular para que se haga justicia. En cuanto al tiempo, tenemos avisos naranjas en toda la comunidad hasta las 8 de la tarde por altas temperaturas. La máxima se alcanzará en Ciudad Real con 42 grados.
2: Castilla y León, Valladolid. ¿Valladolid? Bueno, parece que tenemos
15: algo. De incendios, esta vez con buenas noticias. El de Brieva, en la provincia de Segovia, baja a nivel 1 de peligrosidad y los vecinos de los dos municipios que todavía permanecían desalojados podrán volver a sus hogares. La Junta solicitará al Gobierno declarar el área como zona gravemente afectada por emergencia de protección civil. Ya ha comenzado el reparto de alimentos para el ganado de las explotaciones perjudicadas. A ese reparto estaban también esperando esta ganadera de Santo Domingo de Pirón.
16: Que lo que hace falta es que no nos olvidéis, que toméis en cuenta que los ganados comen todos los días, que se nos ha quemado muchísimo terreno, toda la comida del ganado está totalmente calcinada. y que hay muchos compañeros que han perdido, que ya lo sabéis, muchas casas, mucho ganado.
15: También mejoran las condiciones de los dos incendios de Guadalajara que afectan a la provincia de Soria. El de La Mierla está ya controlado, sigue a 7 kilómetros y mantiene el índice de gravedad 2, por lo que una treintena de vecinos de Barcones continúan desalojados, al igual que los mayores de la residencia de Retortillo. En cuanto al otro incendio, el de Selas, a 12 kilómetros de la localidad soriana de Iroecha, parece también controlado. Cielo poco nuboso, el termómetro oscila entre los 33 grados de Ávila, Segovia y Soria y los 28 de León.
2: Última parada, Madrid.
17: El debate sobre el estado de la Comunidad de Madrid se celebrará el 10 y el 11 de septiembre, decisión del Consejo de Gobierno, que también ha aprobado el proyecto de impulso y desarrollo de equilibrio de la región, la denominada Ley Líder, para agilizar la construcción de más viviendas y reducir la burocracia, disminuyendo los tiempos de tramitación de 12 a 4 años. También ha dado el visto bueno el acuerdo de la Comunidad de Madrid con el Cuerpo de Agentes Forestales para reforzar las condiciones de trabajo de los 350 efectivos de la plantilla, y se ha aprobado también incrementar de forma progresiva la retribución de las guardias noches y festivos de los profesionales del Servicio Madrileño de Salud. Miguel Ángel García, portavoz del Ejecutivo.
18: Una guardia en día laborable pasará a retribuirse con 484,31 euros desde el mes de agosto y 513,36 euros ya en el año 2027. Por su parte, las guardias festivas, la retribución será de 748,57 euros ya este mismo año, del mismo mes de agosto, y de 793,48 a partir del 1 de enero del próximo año.
17: La Guardia Civil ha detenido a un monitor del campamento urbano de la localidad madrileña de Arroyomolinos después de las denuncias por presunta agresión sexual de las familias de dos menores de 3 y 7 años. La investigación sigue abierta y no se descarta que pueda haber más casos. Y hoy comienzan los cortes alternos en la A5 para eliminar a final de mes el bypass del Batán en Madrid. Los trabajos de soterramiento avanzan según lo previsto, como ha dicho a pie de obra el delegado de movilidad del Ayuntamiento de la capital, Borja Caravante.
19: Cortes de tráfico alterno, se mantendrá un carril en cada sentido para el día 28 de julio volver a su configuración original y por tanto eliminar el bypass en este tramo del Batán. Ya será en línea recta la carretera como era antes de la obra, como digo, eliminando ese bypass tan complicado para los conductores. A lo largo de los próximos meses, hasta finalizar el verano, también se llevarán a cabo estas eliminaciones de los bypasses en los otros dos enlaces, en el de la calle Llévenes y en el de la carretera de Boadilla.
17: El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, se ha reunido con el Consejo de Embajadores Árabes, les ha transmitido el compromiso municipal de que con el mundo árabe es sólido y que recuperar el edificio donde está la sede de Casa Árabe es una cuestión de preservación patrimonial. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha reiterado que advirtieron en varias ocasiones a la institución dependiente de exteriores.
20: Ha sido un despropósito la gestión que allí se ha hecho y evidentemente pues la han dejado en una situación muy compleja desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de la protección del propio edificio a la que están obligados, ¿no?
17: Y en lo meteorológico, aviso naranja por temperaturas de hasta 40 grados en Madrid capital, el Henares, el sur, Las Vegas y el oeste de la comunidad. Aviso amarillo también en la sierra.
21: Las 2, la 1 en Canarias.
22: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas.
21: Buenas tardes. Una semana después de declararse, la mejoría en el mayor incendio forestal del verano, el de Guadalajara, permite pensar en volver a casa a los desalojados. Enseguida estamos allí en uno de los fuegos que han disparado las hectáreas quemadas este año hasta las 120.000. Pero antes, balance del curso político del líder del PP acaba de terminar. Núñez Feijóo asegura que el tiempo de Pedro Sánchez ha entrado en la cuenta atrás por la corrupción. Feijóo dice que el suyo será el gobierno con más tarea cuando llegue a la Moncloa desde los tiempos de Adolfo Suárez. Avanza que no va a apoyar la ley antitabaco que salió ayer del Consejo de Ministros y asegura sobre todo que el futuro del presidente Sánchez está ligado al de José Luis Rodríguez Zapatero. David Fernández, buenas tardes.
23: Hola, buenas tardes. Y Feijóo asegura que Sánchez es el señor X, el nexo corruptor de un gobierno acabado, sin apoyo parlamentario ni social. Una legislatura que dice ha sido una desgracia para España, pero que asegura ya está en su cuenta atrás.
24: El cambio está más cerca por la corrupción, por la ausencia de mayoría, por la falta de respaldo social, por el entreguismo a sus socios, por no tener ni presupuestos. Por todo esto urge cambiar al gobierno de España y la cuenta atrás ya ha empezado.
23: Feijóo se ve ya en Moncloa, promete llegar con ánimo reformista en materia de vivienda, sanidad, inmigración o regeneración democrática, porque la situación, dice, exige una limpieza a fondo.
24: Para que la decencia vuelva a la Moncloa, primero Sánchez tiene que salir de allí y después empezará la reconstrucción institucional de nuestro país. Por eso no será un relevo, será una limpieza a fondo.
0: En una comparecencia que ha durado algo más de una hora y sin apenas reproches a los socios del gobierno, adelanta que no apoyará la reforma de la ley antitabaco y que modificará el Código Civil para que el pasaporte no se regale, como dice, plantea la conocida como Ley de Nietos.
21: El gobierno, mientras mantiene sus planes de seguir adelante con los presupuestos generales del Estado, mañana vuelve a llevar al Congreso la misma senda de déficit y deuda públicos que ya tumbó la Cámara, y el ministro Óscar López ha respondido a esas acusaciones de Feijóo, defendiendo de nuevo la presunción de inocencia del expresidente Zapatero en el rescate a Plus Ultra.
1: Yo, insisto, he leído una versión de parte. Las versiones de parte son de parte. Yo no puedo entrar a valorar cada versión de parte. La otra parte dará su versión. Pero está más que probado que esa operación se hizo de forma absolutamente correcta por el Gobierno de España, con todos los trámites, con todos los filtros, con todos los organismos.
21: En el Senado termina la comparecencia de la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, en la comisión de investigación del caso Koldo. La dirigente socialista se muestra preocupada por las consecuencias para su partido por el caso Leire 10, a la que niega haber favorecido profesionalmente, e insiste en que desconocía la presunta trama para intentar desestabilizar investigaciones judiciales. Una sesión en la que se ha producido un duro enfrentamiento con el PP. Cámara Alta, Mar Lupión, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace apenas unos minutos ha finalizado la comparecencia en la que Narbona ha admitido conocer a Leire 10 desde 2017, aunque ha negado que supiera de la existencia de ninguna trama ni que las uniera una relación de amistad.
5: Si supiera cuánta gente piensa que soy su madrina, se sorprendería. Yo soy amable.
4: La presidenta del PSOE ha ratificado lo que ya declaró en sede judicial. Reconoce que Díez le ofreció ayuda tras la apertura de la causa contra la esposa del presidente del gobierno. Narbona asegura que la derivó a Santos Cerdán y que este le confirmó que la información de la ex militante no era de utilidad.
5: Yo no le comenté nada al presidente, porque si el secretario de organización me dice que no hay nada de interés...
4: Asegura Narbona que Pedro Sánchez nunca supo nada de este asunto. La presidenta de los socialistas ha abierto la puerta a que el partido se querelle contra Díez cuando llegue el momento. Ahora, ha insistido, es momento de dejar trabajar a la justicia.
21: A partir de las 2:30 estamos en la Audiencia Nacional con los informes finales de las partes en el juicio Kitchen. La defensa del exministro Fernández Díaz defiende su inocencia en la supuesta operación parapolicial para robar documentos a Luis Bárcenas. Y en las Cortes Valencianas acaban de aprobar sus presupuestos. Es la primera autonomía en España que los pone en una ley, la prioridad nacional pactada entre PP y Vox, que salvó la investidura de Juan Fran Pérez Yorca. Ese concepto, el de la prioridad nacional, es una de las principales banderas de los de Abascal y va a regir para el acceso a una vivienda pública o para ayudas sociales. Valencia, Inma Morán, buenas tardes.
6: Buenas tardes. La Comunidad Valenciana ya tiene presupuestos. Estos han salido adelante, como decías, con el voto a favor de PP y de Vox. Eso sí, estos últimos lo condicionaban a la inclusión de prioridad nacional. Así lo celebraba José María Llanos, síndic de Vox en Les Corts.
25: Prioridad nacional por ley. Vox ha conseguido los primeros presupuestos donde se incluye la prioridad nacional. Y acostúmbrese a escucharlo, porque la prioridad nacional ha llegado para quedarse.
6: Unos presupuestos que ha defendido el presidente de la Generalitat, Juan Fran Pérez Yorca.
26: El PP no se pliega a nadie. El PP dialoga y busca consenso. Y nosotros establecemos prioridades que quedan muy claras en los presupuestos de la Generalitat.
6: Desde el PSPB-PSOE califican de inconstitucional, José Muñoz.
27: El Partido Socialista va a ir contra esta ley de presupuestos ante el Constitucional porque vulnera el artículo 14 de la Constitución española. Nadie será discriminado por su origen, por su religión o por su procedencia.
6: Una prioridad nacional que aparece, recordemos, en partidas como ayudas sociales o de acceso a la vivienda.
21: Estamos ya en el incendio de Guadalajara. En 7 días el fuego ha arrasado 32.000 hectáreas, pero las mejores perspectivas van a permitir regresar a los vecinos de 5 pueblos. Los presidentes Sánchez y García Page han comparecido juntos, felicitándose por la coordinación en el puesto de mando avanzado. Ahí está María Antonia del Ojo. Buenas tardes.
28: Buenas tardes. Optimismo, pero con cautela en el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, que empieza a estar en fase de estabilización. Una situación que va a permitir que los vecinos de 5 de los 34 pueblos evacuados vuelvan a sus casas. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha estado en el puesto avanzado de mando y aquí ha vuelto a pedir un gran pacto de emergencia climática.
14: Y es que España necesita un gran acuerdo, un gran pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque no podemos acordarnos de los incendios o de las emergencias climáticas que derivan en emergencias de protección civil cuando se producen, sino que tenemos que hacerlo previamente.
28: Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha pedido la declaración de zona catastrófica. Ya se han quemado más de 32.000 hectáreas.
21: En el mapa de alertas de meteorología por la ola de calor, hoy lo peor se lo llevan Córdoba, Granada y Jaén con 42 grados, pero es que mañana, cuando teóricamente termina esa ola de calor, el sur de Valencia, sur de Alicante y parte de Murcia van a estar en nivel rojo de riesgo. 44 grados se esperan en esta última región. Y este mediodía en Antequera, Málaga y en Alameda de la Sagra, en Toledo, los vecinos han condenado los asesinatos machistas de María y de Rosana por sus parejas esta misma semana. Son las dos últimas de las 31 mujeres asesinadas en menos de 7 meses. Cerca de 1 millón de víctimas están en el sistema Biogen de seguimiento y coordinación. Y en Radio Nacional, la experta y asesora y ex asesora del gobierno, Bárbara Tardón, ha denunciado la insuficiente falta de medios y de coordinación entre administraciones.
3: Luego existe una escandalosa descoordinación institucional de la que muy pocos medios hablan sobre ella, y luego nos encontramos con una infradotación de recursos de los servicios especializados, las compañeras psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, con salarios que rozan el salario mínimo interprofesional.
21: Además, este miércoles es jornada de presentación de resultados económicos. Banco Santander ha ganado un 31% más en el primer semestre, hablamos de casi 9.000 millones de euros. Iberdrola dispara también su beneficio un 22%, y también a Naturgy le ha ido bien, ha ganado más en los últimos 6 meses, resultados que se están recibiendo bien en las bolsas europeas. En la de Madrid está David Martínez, buenas tardes.
7: Buenas tardes, el IBEX 35 sube ya más de un 1% y se acerca incluso a los 19.600 puntos. Uno de los principales impulsos es Naturgy, que reacciona a sus resultados con un fuerte avance en bolsa de más del 4%. También el Banco Santander sube tras publicar esos beneficios récord. Sus acciones suman casi un 2% en la parte alta de los valores que más suben en la sesión de hoy. Y otro impulso es Enagás, mientras que las cuentas de Iberdrola no repercuten en movimientos significativos en la jornada de hoy. Otro de los valores, este sin haber presentado resultados, pero que más contribuye a las subidas del IBEX, es Laboratorios Farmacéuticos Rovi, cuyas acciones suben más de un 4% en este momento. Avances más contenidos en el resto de las bolsas europeas, mientras que el petróleo sigue subiendo. El crudo Brent, el de referencia en Europa, suma casi un 4% y se acerca a los 95 dólares por barril. De momento, las bolsas estadounidenses apuntan a una apertura en rojo con el lastre de la gran tecnología.
21: Y los deportes, ya conocemos dónde se estrenará la selección española como bicampeona del mundo en nuestro país. Lucas García, buenas tardes.
8: Buenas tardes, será en Sevilla, 29 de septiembre, partido correspondiente a la Liga de las Naciones, el rival Croacia. Poco después, 3 de octubre, partido ante República Checa en Oviedo, aunque el primer partido como bicampeones del mundo será en Wembley ante Inglaterra el 26 de septiembre. Fuera del fútbol, Tour de Francia, en marcha etapa 17 con llegada a Borión. Jorge Agüero.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. 160 kilómetros para la llegada a meta Boagón, donde nos encontramos nosotros ahora mismo. La situación en carrera es con un par de escapados, con una pequeña diferencia de apenas 10 segundos sobre el resto del pelotón. No se prevén hoy grandes cambios en la general, que recordamos sigue encabezada por Tadej Pogačar.
8: Y un apunte de baloncesto, Aleksandar Sekulić, nuevo entrenador del Barça de baloncesto.
21: Gracias, volvemos a las 2:30. Hasta entonces, la información de su comunidad.
22: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Mireia Moreno.
10: Bona tarda, darrera sessió de control al president de la Generalitat abans de les vacances d'estiu. Un final de curs polític marcat, entre d'altres qüestions, per l'aval del TJUE a la llei d'amnistia. El bloc independentista assegura que el conflicte polític no està resolt, mentre que el president emplaça a dialogar dins del marc legal. Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Salvador Illa.
11: Afronti resolució del conflicte polític d'una vegada, donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar.
12: Jo sap que no estic d'acord amb independència, jo sóc federalista, però anem de poder parlar i hem de poder decidir entre tots, clar que sí, dins del marc de la convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso.
10: I tot plegat quan el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha denunciat a Espanya davant la Comissió Europea per no aplicar la llei d'amnistia. De seguida ho explicarem, abans els serveis. Comencem per les carreteres. Situació a aquesta hora, Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
13: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, parlarem d'un tram d'uns 2 quilòmetres de lentitud, alguna aturada puntual intermitent a l'autopista P7, al tram de Llinars del Vallès i en sentit Tarragona. A causa d'un accident, els vehicles però ja estan retirats al voral. A banda d'aquest punt de l'autopista P7, també destaca la ronda de dalt, que s'hi registra aturades en els dos sentits de la marxa, des de Sant Gervasi fins a Horta, en sentit Trinitat, i també de Valldaura a Vall d'Hebron
2: en sentit Llobregat. En el cas de la Ronda Litoral, aquí també trànsit lent entre Zona Franca i Montjuïc en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
10: Gràcies. I el temps, Emet, Juan Carlos Piña.
15: Durant les pròximes hores creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats i ratxes molt fortes de vent al sud de Tarragona. Les temperatures diurnes avui baixen excepte al Pirineu i al litoral central, on es mantenen sense canvis. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona, 32 a Tarragona. La EMET manté activat l'avís per calor a tot l'interior, sent de nivell taronja perill important al Pirineu lleidatà.
22: Edició migdia. Mireia Moreno.
10: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha protagonitzat avui la darrera sessió del curs polític al Parlament. Una setmana després de l'aval del TJUE a l'amnistia, el cap de l'executiu s'ha obert a debatre l'encaix de Catalunya a Espanya dins, això sí, del marc legal. Anem cap al Parlament. Lorena Enns, bona tarda.
16: Bona tarda. Si l'independentisme ha alçat la veu per recordar que el conflicte polític entre Catalunya i Espanya no està resolt per més que els socialistes el vulguin donar per tancat. Esquerra reclama a Illa que afronti la resolució del conflicte donant la paraula als catalans. El president accepta abordar-la, això sí, dins el marc legal. Josep Maria Jové i Salvador Illa.
11: Afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar.
12: Ja sap que no estic d'acord amb la independència, jo sóc federalista, però no hem de poder parlar i hem de poder decidir entre tots, clar que sí, dins del marc de la convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso.
16: Davant la pressió de Junts per les dades d'inversió executades per l'Estat, el president ho ha reconegut. Hi ha un problema per resoldre'l. Ha instat a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions davant el concert econòmic que proposen els de Puigdemont. Mònica Sales i Benou, Salvador Illa.
17: Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar-li és que pague allò que ens deu.
12: I la pregunta que li faig és, vostès estan per la política útil per ajudar a resoldre les coses o no?
16: El president també s'ha negat a traslladar la Policia Nacional de la Via Laietana per convertir l'edifici en un espai integral de memòria democràtica, com reclamen els comuns.
10: Tot plegat quan el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per no aplicar la llei d'amnistia. En l'escrit elaborat pel seu advocat, Gonzalo Boye, es mostren contraris a l'obertura d'un nou termini de 10 dies perquè les parts presentin al·legacions, una decisió que consideren innecessària, i per això sol·liciten al Tribunal de Comptes que apliqui la norma de manera immediata. Així ho ha explicat Boye en declaracions a Ràdio Nacional.
18: No solo es innecesario, sino que es directamente contrario a lo que el jueves pasado dictaminó el TJUE. Es decir, el Tribunal de Cuentas no es que se esté inventando un trámite, es que está actuando justo en sentido contrario a lo que literalmente dice el TJUE que ha de ser-se.
10: Un segon, si serà un quart de 3 de la tarda. Aquesta hora tornem al Parlament, on s'admet el desgavell de la DGAIA, assenyalada per escàndols d'abusos i disfuncions en el sistema de protecció dels menors tutelats, i es fracturen dos en proposar reformes després d'un any d'investigació en un debat ple de retrets. Elena García.
19: Tan tens com el sistema. Bona tarda. El Parlament reconeix el desgavell dels recursos en l'antiga DGAIA, ara DGPIA, reformada per Illa, en esclatar els escàndols de gestió. Lucre opac de les entitats concertades investigades per antifrau. I proposa contramesures en un hemicicle fracturat. Vots de PSC, Esquerra i Comuns i el rebuig frontal de Junts, PP, Vox, CUP i Aliança.
20: S'ha utilitzat per amagar les vergonyes.
23: No hemos sacado el agua clara.
24: Corrupció institucional continuada.
29: Són unes conclusions infectes.
30: Ningú sembla disposat a entomar un mea culpa.
31: Un dictamen plural.
32: 167 de 10.000 milions, dels quals 9 no han estat retornats i els altres continua la seva tramitació.
33: No és beneficència, ni és caritat, ni és una simple gestió de places.
19: El Parlament demana reduir a 10 les places als centres assistencials de menors tutelats. I a un any, la fiscalització de les entitats concertades, dos dies després del relleu d'Illa a Drets Socials.
10: El 2025 l'absentisme li ha costat 11.000 milions d'euros a l'economia catalana. És l'impacte més alt entre totes les comunitats autònomes. Segons l'informe de DECO, les patologies de salut mental són ja la segona causa d'incapacitat temporal. Explica'ns Clement Sabater.
34: La salut mental és la segona causa de baixa laboral en nombre i la primera en durada d'aquestes incapacitats temporals. De fet, les absències a la feina per patologies de salut mental s'han disparat per sobre del 110% els últims 5 anys, alerta la responsable Catalunya de DECO, Pilar Jové.
35: Ara mateix és la segona causa per nombre de casos, però és la primera en la durada
0: pues això ens indica, no, que hem de reforçar molt més el que és la prevenció i el benestar emocional dins les organitzacions.
34: El cost de l'absentisme ha crescut per sobre del 10% el 2025 i s'ha doblat des de 2019. A Catalunya, l'últim any, el valor econòmic que han assumit les empreses i l'administració supera els 11.500 milions d'euros, el més elevat entre totes les comunitats autònomes, malgrat que el nombre de baixes no és el més alt. De fet, el 2025 l'absentisme a Catalunya ha sigut del 7%, igual que la mitjana estatal, i molt per sota del 9% de les comunitats autònomes amb més baixes, que són el País Basc, Canàries, Cantàbria, Galícia, Astúries i Múrcia.
10: Canviem de qüestió. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d'armes i munició. En l'operació s'han detingut 9 persones i el líder de l'entramat es troba reclòs a la presó de Quatre Camins per un delicte d'homicidi i des d'allà negociava les vendes en col·laboració des de l'exterior de la seva dona i la seva filla gran, Marga Esparza.
1: El líder negociava les demandes d'armes i els preus i la venda des de la presó amb uns telèfons mòbils que ara investiguen com els podia aconseguir. La dona era la que s'encarregava de fer la compra i venda i ho feia a pàrquings de centres comercials o de grans supermercats a plena llum del dia. La filla gran era la que feia els vídeos de les armes que tenien en estoc per poder reservar els possibles compradors. Les armes decomissades es van localitzar a un pis d'Horta Guinardó i les que tenia la dona estaven al maletet del cotxe familiar a ple carrer. Tenien armes curtes, una granada, diversos dispositius d'armament, munició, escopetes i un llençacoets. I amb aquesta operació, la policia considera que s'ha contribuït a disminuir els delictes d'armes de foc, com explica el sergent de la Divisió d'Investigació Criminal.
3: No només hem detingut a uns traficants d'armes, sinó que hem interromput una cadena de subministrament que alimentava altres estructures criminals i que de ben segur aquestes armes i aquesta munició s'hagués acabat fent servir doncs, per cometre fets violents, sens dubte, lesions o homicidis amb arma de foc.
1: El valor d'aquest armament al mercat podria oscil·lar entre els 5.000 i els 8.000 euros per arma.
10: De l'àmbit dels tribunals, els expliquem que la defensa del principal sospitós de l'assassinat de l'Helena Jubany l'any 2001 torna a retardar la celebració del judici. La defensa de Santi La Iglesia ha demanat una contrapericial biològica d'ADN per rebatre la principal prova que hi ha contra ell, les restes genètiques seves al jersei de la víctima. Aquesta petició ha retardat la celebració d'una audiència per preliminar prevista per aquest dimarts, el que suposava el pas previ a l'obertura de judici oral. La defensa de la família Jubany exigeix que l'audiència preliminar se celebri a la primera quinzena de setembre. Tot i així, els pèrits responsables de la nova prova d'ADN han dit que els resultats podrien retardar-se fins a l'octubre. I les multes per l'aplicació de la nova ordenança de civisme a Barcelona baixen un 33% en el primer període comparable, el del 15 de febrer al 30 de juny. Per categories, la xifra més baixa té relació amb el consum de begudes alcohòliques, on la reducció Maite Boada és del 62%.
4: La baixada de més de la meitat de les sancions per consum d'alcohol a la via pública a Barcelona, l'epígraf més nombrós en xifres absolutes, ha comportat de retruc en els primers 4 mesos de l'any, amb la nova ordenança, les multes hagin baixat en el seu conjunt. Montserrat Sorroca, comissionada de l'ordenança de civisme.
5: O se sanciona amb multes més elevades aquell consum de l'espai d'alcohol a l'espai públic que provoca més molèsties als veïns, quan pertorba greument la convivència. I això és el que ha motivat que precisament hi hagi hagut aquest descens important de les denúncies globals.
4: En general, baixen les multes per ocupació de l'espai per mendicitat, les imposades a platges i zones de bany o per grafitis. En canvi, augmenten les relacionades a embrutar la via pública, fer necessitats fisiològiques o per venda ambulant. Per districte, Ciutat Vella, amb més de 7.000 infraccions notificades, s'endú gairebé la meitat de les imposades.
10: Això a Barcelona, a Tarragona, per primera vegada diversos municipis de la zona posen en marxa de forma compartida una aplicació mòbil de seguretat ciutadana. Pilar Ribàs.
6: Es tracta de Tarragona, Reus, Cambrils, Montroig, el Catllà, la Canonja i Constantí. Ara s'ha adjudicat la licitació a càrrec de l'empresa vendrellenca Goil Security per un import de 630.000 euros. Al llarg d'un any s'anirà implantant. Consta d'un botó d'emergència amb geolocalització i identificador de l'usuari que permetrà enviar l'alerta de forma ràpida a la policia local. Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona.
7: La majoria de vegades quan truques a la policia per una emergència, el que perds més temps és en dir qui ets i on estàs.
2: Amb això s'ha acabat, amb un botó.
6: Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, destaca la importància de la col·laboració dels municipis en matèria de seguretat.
7: A vegades passen incidents que passen a Reus, però les persones que generen l'incident se'n van cap a Tarragona i, per tant, la comunicació entre els diferents cossos és absolutament important per tots i totes nosaltres.
6: També permetrà activar la transmissió de vídeo i so en temps real. Els ajuntaments destaquen que el servei està pensat principalment per a col·lectius com ara gent vulnerable, les persones grans i també el comerç.
8: Edició migdia.
10: En el marc del Dia Mundial del Cervell, un estudi internacional participat per la Fundació Alzheimer Center Barcelona obre una nova via terapèutica en demostrar que actuar sobre la proteïna tau, una de les principals responsables de l'evolució de l'Alzheimer, alenteix la progressió de la malaltia en fases inicials. Ens ho explica l'Anna Banyeres.
9: Fins ara, tots els estudis i medicaments per l'Alzheimer s'havien centrat a la placa beta-amiloide que s'acumula al cervell entre les neurones, però ara un nou assaig clínic ha observat que amb la teràpia experimental d'Erinarsen redueix significativament la proteïna tau, que s'acumula a l'interior de les neurones i que és una de les alteracions cerebrals més relacionades amb els símptomes i la progressió de la malaltia. Doctor Xavier Morato.
13: Utilitzant aquesta nova estratègia, funciona, diguem-ne, silenciant les instruccions de les neurones, no? I produeixen menys proteïna tau. Per tant, redueix tota la proteïna tau de la neurona i, per tant, hi ha menys proteïna tau per fosforilar-se, no? I tindrà aquestes modificacions que fan que s'acumuli dins de la neurona.
9: Així mateix, i també com a novedors, s'administra com una punció lumbar i confirma que té un efecte més directe a diferència d'altres fórmules orals o intravenoses.
13: I això fa que el fàrmac s'administri directament, no?, aquest líquid que envolta el cervell, per tant, sabem que arriba on volem que actuï, no?
9: Aquest tractament no curatiu ha demostrat en 18 mesos el mateix benefici clínic que el que aporten el lecanemab i donanemab, que són els fàrmacs dirigits a remoure la placa beta-amiloide del cervell.
10: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla sommelier Meritxell Falgueres, serà qui pronunciarà el pregó de les festes de la Mercè 2026. Així ho ha avançat aquest matí l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, des del Palauet Albéniz, en un any on Xangai serà la ciutat convidada amb més d'un centenar d'artistes participants, una programació que s'escamparà pels 10 districtes de la ciutat.
14: Per primera vegada hi haurà Mercè als 10 districtes de la ciutat de Barcelona. Això, en part, és gràcies també, doncs, al volum, no?, i la quantitat d'espectacles que s'oferirà a la ciutadania gràcies a la presència de la nostra ciutat germana convidada de Xangai, que ve amb 110 artistes, amb un avió ple.
10: Una festa grossa que comptarà amb un cartell obra de l'artista visual Cinta Vidal. Moment ara pels esports. Marc Galluc, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
10: Esports.
15: I pendents d'aquesta hora que el Barça faci oficial el fitxatge de Adeyemi, de moment n'ha fet un per l'equip femení, Josep Capel.
21: De Adeyemi sense novetats, seguim a l'espera de l'oficialitat del fitxatge que hauria de fer-se avui per ser presentat demà i entrenar-se amb el primer equip per fi divendres. Qui ja ha anunciat la seva primera incorporació és el femení, la jove central neerlandesa René Van Asten, de 19 anys, la volien la majoria dels grans equips europeus, i ha decidit apostar pel Barça. Ha estat la jugadora revelació als Països Baixos en la seva primera temporada al primer equip de l'Ajax. Ha firmat contracte com a blaugrana per 4 anys fins al 30 de juny del 2030.
15: Mentretant, l'Espanyol ha fet aquest matí el darrer entrenament a Navata, on avui finalitza l'estada després de golejar ahir el Pau de la segona divisió francesa per 4-0 en el segon partit de pretemporada, on va tornar a marcar el jove Rafa Bouzá, i també ho van fer Quique García, Cabrera i Marcos Fernández. Dissabte l'equip blanquiblau s'enfrontarà al Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Qui juga avui un amistós contra l'Olot és el Girona, Josep Guardiola.
22: El partit d'aquest vespre s'ha convertit ja en un dels clàssics de les últimes pretemporades del Girona i serà la segona oportunitat de veure els tres fitxatges fets per l'equip gironí, Pichur, Izan González i Morante. I qui sap també si la primera aparició de Sigankov, que després de les vacances s'ha incorporat aquests últims dies. L'encontre davant del Lot a l'estadi municipal a partir de les 8 del vespre.
15: Encara en futbol, el president de la Federació Italiana, Giovanni Malagò, ha confirmat que manté converses amb el català Pep Guardiola perquè es faci càrrec de la selecció italiana, tot i que també ha admès que no és segur que l'operació arribi a bon port. En bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge del tècnic eslové Aleksandar Sekulić com a nou entrenador en substitució de Xavi Pascual i que signa per dues temporades. Sekulić és també el seleccionador d'Eslovènia i va dirigir el Dubai, equip que ara entrenarà precisament Xavi Pascual. En ciclisme, en marxa la 17a etapa del Tour de França entre Chambéry i Boiron, amb un perfil apte per velocistes però també per les escapades. Abans de l'inici de l'etapa, el català Albert el Balderston li deia al Jorge Agüero que intentaria entrar-ne.
25: Serà complicada, ja és l'últim dia que potser els sprinters poden arribar, llavors no se sap si la podrà arribar a la fuga, llavors, bueno, intentar nosaltres ser protagonistes a l'escapada i veurem.
15: I la selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Món.
9: Gràcies, Marga. El món de la cultura plora la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, pare de Rovelló, el clàssic de la literatura infantil de finals dels anys 60. Vallverdú ha mort aquest dimecres amb 103 anys. Joana Cendra.
8: Referent de la literatura infantil i juvenil en català, Josep Vallverdú deixa més de 300 títols publicats, entre novel·les, memòries, viatges, contes, traduccions, poesia i fins i tot teatre. L'any 2023 es va celebrar el centenari del seu naixement i fa tot just un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet tota una icona de la literatura catalana. Avui les mostres de condol s'han succeït arreu del territori. Sentim l'alcalde de Lleida, la rectora de la Universitat de Lleida i el president de la Diputació.
11: Generar un buit extraordinari, no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent.
12: Per la Universitat de Lleida ha estat un referent acadèmic i humà. Tal i com el vam reconèixer amb el doctorat honoris causa a l'any 2004.
16: A vegades aquest valor que ha tingut com a configurador de la nació, de tota la nació, nació plena, els països catalans, a vegades no es té en compte.
8: Vallverdú va rebre nombrosos premis al llarg de la seva carrera, entre els quals destaca el Crític Serrador de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Nacional del Ministeri de Cultura o la Creu de Sant Jordi. L'any 1983 es crea a Lleida el Premi d'Assaig que porta el seu nom.
9: I l'Experimental Foto Festival celebra des d'avui a Barcelona la seva 7a edició. Marta Orquín.
17: L'Experimental Foto Fest és com un campament d'estiu.
18: Cada verano, poco a poco, algo empieza a tomar forma.
9: Un punt de trobada internacional pels amants de l'experimentació fotogràfica que poden explorar les seves múltiples tècniques i maneres de mirar el món.
20: Generar noves narratives, noves maneres de veure la fotografia, també de posar-hi el cos, de treballar amb les mans i d'intervenir la imatge. Hi ha una necessitat social molt important en l'àmbit de la fotografia de poder recuperar aquest punt més artístic, més personal, sortir de la bidimensionalitat i sortir de lo digital.
9: Pablo Ghiori és el codirector del festival que durant 5 dies concentra al Barri Gòtic de Barcelona conferències a càrrec de convidades com Laia Abril, Premi Nacional de Fotografia del Ministeri el 2023, i prop de 70 tallers per construir càmeres senzilles, crear negatius digitals, aprendre tècniques artesanals d'impressió com la cianotípia o experimentar amb el film sub, un laboratori per investigar el present i el futur de la imatge.
20: La fotografia té futur perquè serà experimental, perquè serà més humana, cada vegada més complexa i cada vegada més diversa.
9: També es programen una 20a d'exposicions d'artistes com la catalana Maria Solagurembe Ascoa Negra, que treballa amb una nova tècnica sostenible, la cianotípia tricolor.
23: Te lo vas a perder.
9: I avui marxem amb la música d'Antònia Font. Jo tant

El seu baixista i un dels fundadors del grup, Joan Roca, ha mort la matinada d'aquest dimecres als 54 anys d'edat. Amb aquest tema volem recordar una figura destacada d'una de les bandes més influents i estimades en les darreres dècades a l'escena musical catalana.